0: Mari Carmen. Pero podía haber ponderado el derecho de Mari Carmen, de 87 años de edad y con una discapacidad del 50%, a seguir en la vivienda que habitaba desde hacía 70 años y el derecho, a su vez, del inversor Urbajesa a echarla porque los 500 euros de alquiler mensual no le resultan rentables y quería 2.650 euros, que Mari Carmen, con una pensión de 1.300 euros, no podía pagar. Y al ponderar los derechos, la jueza Elena Cortina Blanco pudo decir «stop», medida cautelar, suspendemos de momento el desahucio como había pedido la ONU, Naciones Unidas, sí, por ejemplo. El desahucio, digo, nos retrata a todos. Muestra que el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada que reconoce el artículo 47 de la Constitución es un papel mojado, porque no es un derecho fundamental, solo es una expresión de deseos de que las leyes desarrollen planes y medidas. Al no ser ese derecho fundamental que debería ser, las juezas y jueces se lavan las manos. La inversión inmobiliaria total en España, Juanra, alcanzó 12.034 millones de euros en la primera mitad de 2026. Eso es un espectacular crecimiento interanual del 59%. Vivimos en una burbuja inmobiliaria diferente de la de 2007-2008. Esta no se ha inflado con crédito de los bancos, como aquella, pero es una burbuja maldita, porque ha convertido la vivienda en el equivalente de una acción de bolsa que necesita aportar beneficios cada vez más altos y tira del precio de compra y del alquiler. Ni la justicia, ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento de Madrid han actuado para evitar el drama de Mari Carmen. Tampoco el Congreso de los Diputados, que pudo aprobar en febrero pasado una ley de escudo social en el que estos desahucios para todas las Mari Carmenes de España estaban prohibidos. Y no lo hizo, no lo aprobó, por el boicot del Partido Popular, Vox y 7 diputados de Junts. ¿De qué sirve que el Producto Interior Bruto español crezca más que el de la mayor parte de los países de la Unión Europea? Eso es un hecho. Pero si entre todos la desahuciamos y ella sola, Mari Carmen, se quedó sin casa. Esto es lo que hay. Juanra, hasta el viernes próximo.
1: Hasta el próximo viernes, Ernesto de Kaiser. Menos cuarto a las 8, ahora en la sintonía de las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de la casa.
2: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. El procés de regularització de migrants ha suposat a les Balears la incorporació al mercat laboral de 13.000 persones. Són el 40% dels que van sol·licitar els tràmits a les Illes. Tot d'una us ho explicàvem en aquest divendres 25 de setembre amb Pablo Hernández al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Paula Bendito. Hem de parlar de més pasteres.
3: Avui n'ha arribat una a Formentera amb 18 persones. Ahir van ser localitzades a les Balears 8 embarcacions amb 150 migrants.
2: En les pròximes hores passen a disposició judicial.
3: Els 3 detinguts relacionats amb el presumpte segrest i abellissament d'un home que va aparèixer fermat i colpejat a la carretera de Saranjassa de Palma.
2: I en els esports?
3: Avui comença la temporada de bàsquet a la primera FEP amb el derbi entre el Fibui i el Palmer. En futbol sala, el Palma visita el Magna Xota i la selecció espanyola sub-21 de futbol amb Rafael Obrador pot deixar avui tancada contra Finlàndia la classificació per a l'europeu.
2: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears continua el temps estable i càlid. Avui serà un dia de sol predominant el cel clar. Durant aquest matí, alguns núvols baixos amb boires a la illa de Mallorca. Avui, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 30 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. Bufa vent fluix de ponent amb brises augmentant a moderat durant la tarda a la illa de Menorca. És una informació d'AEMET.
2: Ara mateix tenim 18 graus a Mahó i Eivissa, 22 a Formentera i 23 a Palma. I coneguem també com s'està circulant per les carreteres, connectant amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia. Pues, en aquestes hores continuem encara amb embargo de circulació lenta a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria, en sentit Palma. També a l'arribada ja a Son Cladera trobaran retencions fins a la incorporació en la via de cintura. També trobaran retencions en sentit cap a Palma, a l'autopista de Llucmajor, a l'altura d'Espilarí fins a l'aeroport i després la circulació lenta habitual en aquestes hores des de matí a la via de cintura en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carrera Gó, trobaran bastant de retenció, també la zona d'escoles i la taulera. I en sentit a l'aeroport, a l'estúnel de Gènova, també trobaran retencions. És tot per el moment. Molt bon dia.

0: Com dèiem a la portada, més de 13.000 persones s'han incorporat al mercat laboral als Balears amb el procés extraordinari de regularització de migrants. Suposen un 40% de les 34.000 sol·licituds presentades.
1: Així ho va assegurar la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, de visita ahir a Palma, que va posar en valor aquesta regularització.
2: 34.000 fueron las solicitudes que se presentaron para la regularización en las islas. Más de la o casi la mitad de esas solicitudes ya se han incorporado a las, por lo menos a la cotización, figuran como altas de la cotización de la Seguridad Social, por tanto son personas que han salido de esa inseguridad jurídica, pero que también están ayudando y contribuyendo también a crear sociedad y país.
1: El procés per sol·licitar la regulació va acabar el passat 30 de juny, però els tràmits segueixen en marxa, ja que s'han d'acabar de revisar i resoldre totes les peticions.
0: I en aquest context, el Consell Econòmic i Social demana un major esforç a les administracions públiques en matèria d'educació, sanitat o habitatge en les zones amb més concentració de migrants. No perquè aquest col·lectiu faci un major ús d'aquests serveis o de les prestacions socials, sinó per combatre la percepció negativa dels nacionals cap a la migració. Les Balears són la comunitat d'Espanya amb un major nombre de migrants en relació amb la seva població, un 28%. Jaume Vinyes, bon dia.
3: Bon dia. El CES alerta que, tot i que les dades demostren l'impacte positiu que té la migració sobre l'economia a Espanya, la percepció de la població sobre els migrants s'ha tornat negativa. Són molts els que creuen que s'aprofiten de l'escut social i fan un ús abusiu dels serveis públics. Anton Costa és el president del CES.
4: En la medida en que observamos zonas de alta concentración de personas migrantes, debemos fortalecer muchísimo esos servicios públicos, especialmente en esas zonas, para que no se produzca la percepción de que la inmigración es el factor de deterioro de la calidad de esos servicios públicos, cosa que en general no es así.
3: Ahir es va presentar a Palma l'informe sobre migració elaborat pel CES. El document destaca la singularitat del procés migratori espanyol, que en dues dècades ha passat de ser un país de migrants a ser el quart del món amb major nombre d'immigrants. Una població que a Espanya se distribueix principalment a Catalunya, València, el litoral mediterrani andalús, Madrid i les Balears. I pel que fa al mercat laboral, es concentra principalment als sectors de la construcció, el turisme i l'agricultura.
0: I continua, de fet, l'arribada de pasteres. Avui han estat localitzades 18 persones a bord d'una embarcació rescatada a la mà a prop de Formentera, una nova arribada que s'afegeix a les 8 pasteres arribades ahir amb 150 persones, 6 d'elles també a Formentera, una a Cabrera i una altra a Santanyí, totes elles d'origen magribí subsaharià. En el que d'un d'any han arribat des d'Algèria 339 embarcacions amb 6.209 migrants. I segons les dades de Creu Roja, només un 5% dels migrants que arriben en pastera a les Balears queden a les illes. Si tenim en compte les dades de l'any passat, en termes absoluts serien 360 dels 7.300 que hi arriben. Creu Roja alerta que de cada vegada els migrants que parteixen des d'Algèria cap a les Balears ho fan en pitjors condicions.
1: Creu Roja posa el focus també als que queden pel camí. La ruta s'ha tornat més perillosa, en part perquè els migrants arriben de més lluny i afronten la travessia en pitjors condicions. Andrea Golei és la vicepresidenta de Creu Roja a les Balears.
5: També hem detectat que estan canviant els perfils, que estan arribant més persones de l'Àfrica subsahariana i amb unes condicions pitjors de salut, que necessiten més atenció perquè són persones que potser porten molts danys, que estan ja en trajectes migratoris.
6: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: L'impacte social i mediàtic del desnonament a Madrid d'Anna Mari Carmen, una dona de 87 anys, encara resona a les Balears. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha defensat que tots són Mari Carmen, asseguren que a l'arxipèlag hi ha més casos de dones de 80 anys que enguany han estat desnonades sense tenir alternativa habitacional.
3: Ahir la PA va acudir al ple de l'Ajuntament de Palma acompanyat per Na Pilar, una dona de 65 anys i malalta que va ser desnonada per un fons voltor el mes de juny i que ha viscut dos mesos dins un cotxe al carrer.
7: Julio y agosto durmiendo en la calle con 480 euros, lavándome en el SIP, en Mercadona de la Vileta a las 9 cuando abría, con una palangana y una garrafa de agua, duchándome en la ducha de Ciudad Jardín todas las mañanas.
3: La portaveu de la plataforma, Àngela Pons, ha retret l'equip de govern que no doni solucions als centenars de persones sense llar que hi ha a la ciutat.
8: Cada dia se pa, venen gent en unes situacions desesperades. Tots som Mari Carmens. Voleu que vos ensenyi les de 80 anys i més que han estat desnonades enguany? Sense alternativa habitacional, on són els pisos socials?
3: En el cas de Napila, Cor defensa que li han ofert tots els recursos al seu abast.
0: I el darrer ple de l'Ajuntament d'Eivissa també ha estat marcat per l'habitatge. Es va aprovar definitivament el canvi d'ús de terrenys per fer-hi habitatge protegit per residents i funcionaris. Ignasi Gras.
9: En concret, aquesta parcel·la és la que està anexa a l'Hospital de Can Misses i que ha estat cedida pel Servei de Salut de les Illes Balears. S'hi preveu la construcció de 245 habitatges per funcionaris i sanitaris. El regidor d'Urbanisme, Juan Flores, ha volgut deixar clar que aquests habitatges seran prioritaris per residents.
10: Y, por supuesto, serán prioritarias para los residentes de la ciudad de Ibiza. ¿Eh? Totalmente lo contrario a lo que decía la ministra de su partido, hace unos días en Can Escandel, paseillo preelectoral, donde decía totalmente lo contrario, ahora se desmarcan.
9: Jordi Saleski, del grup socialista, celebra que des de l'Ajuntament es prenguin mesures a favor de l'accés a l'habitatge, però reclama més accions.
11: I vostès sortiran, no, es que hemos hecho 200 viviendas públicas. Menos mal, és que vamos tarde. Evidentment, nosaltres vam fer i hauríem d'haver fet més i començaven quan vostès ens deien el ayuntamiento no puede ser una inmobiliària. Per tant, ja està bé, no val només això si li diem bienvenidos a vuestras políticas, pues es que queremos más y los ciudadanos quieren más.
9: En el ple no s'han concretat terminis.
0: I parlam ara de successos perquè les pròximes hores passaran a disposició judicial els tres detinguts relacionats amb el presumpte segrest i apallissament d'un home que va aparèixer fermat i colpejat a la carretera de Saranyassa de Palma. La Policia Nacional dona per tancada la investigació amb la detenció d'aquestes tres persones relacionades presumptament amb els fets. I parlam ara d'educació perquè UGT reclama al govern que pagui d'una vegada el que deu als professors de la concertada arran la sentència que anul·lava la congelació salarial de 2020. Això obliga l'executiu a retornar el que llavors no va pagar en concepte d'increment de l'IPC.
3: El sindicat assegura que uns 4.200 docents tenen dret a recuperar aquestes quantitats, uns 800 euros per persona. El sindicat anuncia mobilitzacions i insisteix que no reclama una millora salarial, sinó el compliment d'un acord signat amb Educació. Azar Tortonda és secretària d'Ensenyament d'UGT.
12: Avui no estem reclamant una millora salarial, el que estem reclamant és el compliment d'un compromís ja negociat i signat que des de la Conselleria d'Educació diuen obertament que no compliran.
3: Per la seva banda, el conseller Antoni Vera insisteix que la sentència només els obliga a retornar els doblers als funcionaris i que la decisió de deixar de banda els mestres de la concertada d'aquest pagament està avalat pels juristes del govern.
13: El govern de les Illes Balears, a nivell general, no a nivell d'escola concertada, va agafar un criteri d'acord amb un informe jurídic dels tècnics de la Conselleria de Funció Pública, del criteri de no abonament d'aquesta part, perquè que no era un abonament que corresponia d'acord amb la sentència judicial.
0: I seguim parlant de qüestions educatives perquè les educadores de les escoletes externalitzades de Palma han denunciat al ple que 9 mesos després de signar l'acord que posa fi a les mobilitzacions del sector, l'Ajuntament encara no ha licitat la nova contracta que permetrà aplicar tots els acords assolits per millorar les condicions laborals. A més, la licitació ha quedat aturada després del recurs presentat per una de les empreses concursants. Margalida Isern, portavó de Comissions Obreres.
14: Ha arribat setembre, el curs ja ha començat i la licitació s'ha aturat. Aquesta és la quinta vegada que demanam quan es posarà en marxa i per quinta vegada no tenim cap termini concret. No volem més excuses i ja estem cansades de sentir que estem treballant per donar una solució. Volem fets i volem una data concreta ja, per favor.
0: I més coses. L'Associació Espanyola contra el Càncer de les Balears reclama més finançament. Es destinen a la CIA 700.000 euros per finançar projectes d'investigació que es desenvolupen a la nostra comunitat a través de l'EIDISBA o de la UIB.
15: Jo m'ho trobava beníssim, és a dir, no hagués dit mai que tenia un càncer. O sigui que gràcies a que m'insistien, pues, varen poder saber el que tenia. I si investigació, pues, jo crec que és molt necessari perquè avui en dia els tractaments, gràcies a la investigació, ja no són tan agressius.
16: M'he beneficiat de les experiències de tots els pacients previs que aceptaron ceder todos sus datos, todos sus resultados para con esto ir avanzando.
3: Són Alicia Cortés i na Francisca Campaner, dues pacients oncològiques que asseguren poden contar-ho gràcies als avanços científics que es fan. Al llarg de la vida, elles formen part de l'estadística que assegura que tindrà càncer una de cada tres dones i un de cada dos homes. D'aquí la importància de la investigació. Una recerca constant que, segons el president de l'associació de la AEC Balears, José Reyes, no s'ha de veure com una cosa allunyada perquè els avanços finançats avui es tradueixen en resultats concrets per a tots els pacients.
17: Els avanços que hem tingut a nivell del diagnòstic precoç del càncer de mama i del càncer recolen han vingut lligats amb avanços en investigació. També en els tractaments dels tumors, i aquí s'ha de fer una especial rellevància amb la immunoteràpia i les teràpies CAR-T, i també podem parlar de millores a través de la investigació en el seguiment dels pacients en el seu dia a dia.
0: 7:57 per la mare d'actualitat esportiva.
1: Els equips de bàsquet de la primera FEB de les Illes s'enceten la Lliga aquest cap de setmana. Els 12 equips de Palma ho fan enfrontant-se entre ells. Avui el derbi entre el Palmer i el Figuí serà a les 8 de l'hora baixa a Somos. Per part del Palmer s'ha renovat pràcticament al complet aquesta temporada amb 11 nous fitxatges, escoltant dos d'ells, Emil Stoilov i Kevin Torres.
18: Entonces esperamos un partido mucho más difícil, mucho más competido, y hay que estar preparado para empezar bien la temporada.
19: Y bien, yo creo que venimos bien preparados y estamos listos para empezar la liga.
1: El Menorca Bàsquet jugarà demà a la pista de la Lega Cantàbria. En futbol sala, el Palma Futsal cercarà avui hora baixa el tercer triomf de la Lliga. Visiten a les 7:30 l'equip de Tudela, el Magna Xota, que encara no ha puntuat. I en futbol, el jugador de Campos, Rafael Obrador, disputa avui amb la selecció espanyola sub-21 un partit de classificació per l'Eurocopa contra Finlàndia.
0: I repassam ara les portades de la premsa. Es diari diu ni Consell ni Govern han mesurat la massificació de les platges aquest estiu, i a imatge de portada per un home multat per les pedres. El propietari d'un cotxe que va utilitzar com a pàrquing, Carlen Porter, ha d'abonar 700 euros de multa. Diari d'Eivissa, el bar l'exculpa Tour de votar dues vegades a favor d'Ice Properties. Imatges de la nova escola d'idiomes de l'illa. Periódico d'Eivissa, arriben a les Pitiuses pràcticament 300 immigrants en pasteres els darrers 3 dies, i destaca la imatge de la Fira Marinera de Sant Antoni i el seu esperit, diu, mariner. Última hora, diu, la plataforma d'afectats per l'hipoteca denuncia que a Palma hi ha moltes Mari Carmen. La imatge portada és per Napilar, una de les persones desnonades a la qual hem escoltat abans en aquest informatiu. I acabam amb el Diari de Mallorca. El procés extraordinari regularitza 13.000 migrants a les Balears, i també imatge de portada per aquesta dona, Pilar, que va ser desnonada el passat mes de juliol a Palma. Així arribam a les 8 del matí, tornem a més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.

0: 6 selecciones. Eso quiere decir que si ganamos hoy, estamos ya clasificados directamente para la Euro, prácticamente un año antes. Así que son muy buenas noticias y es una muy buena oportunidad para la selección que entrena David Gordo, que por cierto ayer estuvo con nosotros. El partido es a las 5:30 p.m. Como dato, pues podrían debutar los jugadores del Real Madrid, Carlos Espí, y del Barça, Xavi Espar. Veremos a ver si tienen esos minutos con la rojita. Seguimos con tenis, porque dentro de muy poco, a las 11 de la mañana, van a empezar a disputarse las semifinales de la Billie Jean King Cup, que se juega en China, por eso empieza a las 11 en nuestro horario, entre España y República Checa. No somos favoritas, pero oye, estamos ahí en las semifinales, a un paso de la final. La otra semifinal la van a jugar cuando acabe la eliminatoria entre España y República Checa. Italia, que es la gran favorita, ayer eliminó a las anfitrionas China, y Ucrania, que tuvo problemas para pasar de ronda. También tenemos Copa Laver de tenis, ese torneo de exhibición que organiza Roger Federer y se juega en Londres, entre los equipos de Europa con el resto del mundo. En los equipos de Europa está Carlos Alcaraz, está Rafa Jodar. Alcaraz va a jugar hoy un dobles junto a Jakub Mensik, el checo, y Jodar va a disputar un partido individual contra Alexander Bublik.
1: Ayer iban todos trajeados en la presentación del torneo.
0: Es que es muy pintón, muy pintón la Copa Laver, ¿eh? Es así, es muy Roger Federer, muy de su estilo. Bueno, Euroliga de baloncesto, antes de que se me olvide, Valencia Basket hoy juega en la cancha de Besiktas, a ver si maquilla un poco, porque ayer solo ganó el Barça, perdió el Real Madrid y perdió Baskonia ante el Olympiacos, los actuales campeones.
1: Muy bien, gracias, Apuelo. La información local en Radio 5.
2: Radio 5 Tot Notícies. Illes Balears, Radio Nacional d'Espanya.
3: Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 9. Aquesta matinada han arribat una nova pastera amb 18 persones a Formentera. Suma a les 8 embarcacions localitzades ahir a les Balears amb 150 migrants a bord. Del que duim de setmana són ja 450 les persones que han arribat per via marítima a les Illes Balears. Avui és divendres 25 de setembre. Pablo Hernández, el control tècnic, perdó. Saludam també a Paula Bendito en titulars. Dèiem que més de 13.000 persones s'han incorporat al mercat laboral a les Illes Balears.
4: Amb el procés extraordinari de regularització de migrants, suposen un 40% de les 34.000 sol·licituds presentades.
3: En els pròxims minuts, al voltant de les 9, passaran a disposició judicial.
4: Els tres detenguts relacionats amb el presumpte segrest i apallissament d'un home que va aparèixer fermat i colpejat a la carretera de Sant Enjaça de Palma.
3: I titular també d'esports.
4: Avui comença la temporada de bàsquet a la primera FEP amb derbi entre el Fiwi i el Palmer. En futbol sala, el Palma visita el Magnaxota i la selecció espanyola sub-21 de futbol amb Rafael Obrador pot deixar avui tancada contra Finlàndia la classificació per a l'europeu.
3: Coneguem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears continua el temps estable i càlid. Avui serà un dia de sol predominant el cel clar. Durant aquest matí, alguns núvols baixos amb boires a la illa de Mallorca. Avui temperatures amb pocs canvis. Màximes de 30 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. Bufa vent fluix de ponent amb brises augmentant a moderat durant la tarda a la illa de Menorca. És una informació d'AEMET.
3: I també atents a la situació del trànsit, connectam amb la direcció general. Nelly García, bon dia.
6: Bon dia. En aquest moment continuem amb un poquet de trànsit lent a l'enllaç de l'autopista d'Inca en la via de cintura en sentit Palma, a la via de cintura entre la sortida de Can Blau i la sortida de la Vileta en sentit Andratx i en sentit aeroport des de la sortida de la Vileta fins a la sortida de Sóller. També trobem un poquet de trànsit lent a CM30 al segon cinturó en sentit Palma a l'arribada a la rotonda del Coll d'en Rabassa. Això és tot per ara. Bon dia.
3: Continua l'arribada de pasteres. Avui han estat localitzades 18 persones a bord d'una embarcació rescatada a la mà prop de Formentera. S'afegeix a les 8 pasteres arribades ahir amb 150 persones. 6 d'aquestes barques foren localitzades a Formentera, una altra a Cabrera i una més a Santanyí. Totes elles, les persones ocupants d'origen magrebí subsaharià, en el que d'un d'any han arribat des d'Algèria 339 pasteres amb 6.209 migrants. I segons les dades de Creu Roja, només un 5% dels migrants que arriben d'aquesta forma a les Balears es queden a les Illes. Si tenim en compte les dades de l'any passat, en termes absoluts, serien 360 de les 7.300 persones que hi arribaren. Creu Roja alerta que de cada vegada els migrants que parteixen des d'Algèria cap a les Balears ho fan en pitjors condicions. Laura Ruibal, bon dia.
7: Bon dia. Creu Roja posa el focus també als que es queden pel camí. La ruta s'ha tornat, diuen, més perillosa, en part perquè els migrants arriben de

0: més lluny afronten la travessia en pitjors condicions i són més vulnerables. Sandra Gulei és vicepresidenta de Creu Roja a les Balears.
1: També hem detectat que estan canviant els perfils, que estan arribant més persones de l'Àfrica subsahariana i amb unes condicions pitjors de salut, que necessiten més atenció perquè són persones que potser porten molts d'anys, que estan ja en trajectes migratoris.
2: I més de 13.000 persones s'han incorporat al mercat laboral als Balears amb el procés extraordinari de regularització de migrants.
0: Suposen un 40% de les 34.000 sol·licituds presentades, així ho ha assegurat la secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, de visita i a Palma, que va posar en valor aquesta regularització.
3: 34.000 fueron las solicitudes que se presentaron para la regularización en las islas. Más de la o casi la mitad de esas solicitudes ya se han incorporado por lo menos a la cotización, figuran como altas de la cotización de la Seguridad Social, por tanto son personas que han salido de esa inseguridad jurídica, pero que también están ayudando y contribuyendo también a crear sociedad y país.
0: El procés per sol·licitar la regularització va acabar el passat 30 de juny, però els tràmits segueixen en marxa, ja que s'han d'acabar de revisar i resoldre tots els expedients.
2: I el Consell Econòmic i Social demana un major esforç a les administracions públiques en matèria d'educació, sanitat o habitatge en les zones precisament també de concentració de migrants. No perquè aquest col·lectiu faci un major ús d'aquests serveis o de les prestacions socials, sinó per combatre la percepció negativa dels nacionals cap a ells. Les Balears són la comunitat d'Espanya amb un major nombre de migrants en relació amb la seva població, un 28%.
4: El CES alerta que, tot i que les dades demostren l'impacte positiu que té la migració sobre l'economia a Espanya, la percepció de la població sobre els migrants s'ha tornat en negativa. Són molts els que creuen que s'aprofiten de l'escut social i fan un ús abusiu dels serveis públics. Anton Costa és el president del CES.
5: En la medida en que observamos zonas de alta concentración de personas migrantes, debemos fortalecer muchísimo esos servicios públicos, especialmente en esas zonas, para que no se produzca la percepción de que la inmigración es el factor de deterioro de la calidad de esos servicios públicos, cosa que en general no es así.
2: Un apunt de successos. En els pròxims minuts, en torn a les 9, passaran a disposició judicial els tres detinguts relacionats amb el presumpte segrest i apallissament d'un home que va aparèixer fermat i colpejat a la carretera de Sant Enllaça de Palma. La Policia Nacional dona per tancada la investigació amb la detenció d'aquestes tres persones presumptament relacionades amb els fets. Si canviant de tema, l'impacte social i mediàtic del desnonament a Madrid d'Anna Mari Carmen, una dona de 87 anys, encara resona a les Illes Balears. Margalida Blanquer, bon dia.
6: Bon dia. Aquí a les Illes, la plataforma d'afectats per l'hipoteca ha defensat que tots som Mari Carmen. Asseguren que a Balears hi ha més casos de dones de 80 anys que enguany han estat desnonades sense tenir una alternativa habitacional. Ahir la PA va acudir al ple de l'Ajuntament de Palma acompanyats per na Pilar, una dona de 65 anys i malalta, que va ser desnonada per un fons voltor el mes de juny i que ha viscut dos mesos dins un cotxe al carrer.
7: Julio y agosto durmiendo en la calle con 480 euros. Lavándome en el SIP, en Mercadona de la Vileta a las 9 cuando abría, con una palangana y una garrafa de agua, duchándome en la ducha de Ciudad Jardín todas las mañanas.
6: La portavoz de la plataforma, Àngela Pont, va retreure l'equip de govern que no doni solucions als centenars de persones sense llar que hi ha a la ciutat.
8: Cada dia a sopar venen gent en unes situacions desesperades. Tots som Mari Carmens. Voleu que vos ensenyi des de 80 anys i més que han estat desnonades enguany, sense alternativa habitacional. O on són els pisos socials?
6: En el cas de Pilar, Cor diu que li han ofert tots els recursos al seu abast.
2: I el darrer ple de l'Ajuntament d'Eivissa també ha estat marcat per l'habitatge. Se va aprofitar definitivament ahir el canvi d'ús d'uns terrenys per fer-hi habitatge protegit per residents i funcionaris, Ignasi Gras.
9: En concret, aquesta parcel·la és la que està annexa a l'Hospital de Can Misses i que ha estat cedida pel Servei de Salut de les Illes Balears. S'hi preveu la construcció de 245 habitatges per funcionaris i sanitaris. El regidor d'Urbanisme, Juan Flores, ha volgut deixar clar que aquests habitatges seran prioritaris per residents.
10: Y por supuesto serán prioritarias para los residentes de la ciudad de Ibiza. Totalmente lo contrario a lo que decía la ministra de su partido, hace unos días en Can Escandel, paseillo preelectoral, donde decía totalmente lo contrario, ahora se desmarcan.
9: Jordi Saleski, del grup socialista, celebra que des de l'Ajuntament es prenguin mesures a favor de l'accés a l'habitatge, però reclama més accions.
11: I vostès sortiran, no, es que hemos hecho 200 viviendas públicas. Menos mal, és que vamos tarde. Evidentment, nosaltres vam fer i hauríem d'haver fet més i començaven quan vostès ens deien el ayuntamiento no puede ser una inmobiliària. Per tant, ja està bé, no val només això si li diem bienvenidos a vuestras políticas, pues es que queremos más. ciudadanos quieren más.
9: En el ple no s'han concretat terminis.
2: I seguim parlant de qüestions relacionades ara amb l'educació, perquè UGT reclama al govern que pagui d'una vegada el que deu als professors de la concertada arran la sentència que anul·lava la congelació salarial de 2020. Això obliga l'executiu a retornar el que llavors no va pagar en concepte d'increment de l'IPC.
6: El sindicat assegura que d'haver 4.200 docents tenen dret a recuperar aquestes quantitats d'haver 800 euros per persona. El sindicat anuncia mobilitzacions i insisteix que no reclama una millora salarial, sinó el compliment d'un acord signat amb educació. Azar Tortón, el secretari d'Ensenyament de l'UGT.
12: Avui no estem reclamant una millora salarial, el que estem reclamant és el compliment d'un compromís ja negociat i signat que des de la Conselleria d'Educació diuen obertament que no compliran.
6: Per la seva banda, el Consell d'Educació Antoni Vera insisteix que la sentència només els obliga a retornar el doblers als funcionaris i que la decisió de deixar de banda els mestres de la concertada d'aquest pagament està avalat pels juristes del govern.
13: El govern de les Illes Balears, a nivell general, no a nivell d'escola concertada, va agafar un criteri d'acord amb un informe jurídic dels tècnics de la Conselleria de Funció Pública, del criteri de no abonament d'aquesta part perquè no era un abonament que corresponia d'acord amb la sentència judicial.
2: I seguim parlant de protestes relacionades amb l'educació.
6: Així és, les educadores de les escoles externalitzades de Palma varen denunciar ahir al ple que 9 mesos després de signar l'acord que posa fi a les mobilitzacions del sector, l'Ajuntament encara no ha licitat la nova contrata que permetrà aplicar tots els acords assolits per millorar les condicions laborals. A més, la licitació ha quedat aturada després del recurs presentat per una de les empreses concursants. Escoltant Margalida Isern, de Comissions Obreres.
14: Ha arribat setembre, el curs ja ha començat i la licitació s'ha aturat. Aquesta és la quinta vegada que demanam quan es posarà en marxa i per quinta vegada no tenim cap termini concret. No volem més excuses i ja estem cansades de sentir que estem treballant per donar una solució. Volem fets i volem una data concreta ja, per favor.
2: 8:55, temps ara per parlar d'esports.
4: Els equips de bàsquet de la primera FED de les Illes s'enceten la Lliga aquest cap de setmana. Els 12 equips de Palma ho fan enfrontant-se entre ells d'avui. El derbi entre el Palmer i el Figui serà a les 8 de l'hora baixa a Somos. En el cas del Palmer, s'ha renovat pràcticament al complet aquesta temporada amb 11 nous fitxatges. Escoltam dos d'ells, Emil Stoilov i Kevin Torres.
15: Entonces esperamos un partido mucho más difícil, mucho más competido. Y que hay que estar preparado para empezar bien la temporada.
16: Y bien, yo creo que venimos bien preparados y estamos listos para empezar la liga.
4: El Menorca Bàsquet jugarà demà a la pista de la Lega Cantàbria. En futbol sala, el Palma Futsal cercarà avui hora baixa el tercer triomf de la Lliga. Visiten a les 7:30 l'equip de Tudela, el Magna Xota, que encara no ha puntuat. En futbol, el jugador de Campos, Rafael Obrador, disputa avui amb la selecció espanyola sub-21 un partit de classificació per a l'Eurocopa contra Finlàndia. Espanya és actualment líder del seu grup amb 21 punts després d'haver aconseguit un ple de victòries, així que guanyar avui significaria tancar definitivament la seva classificació per a l'europeu. Un empat podria ser fins i tot suficient, tot i que encara queden dos partits, el darrer a Eivissa, Can Misses, el 6 d'octubre. I l'extenista Richard Gasquet formarà part de l'equip de Rafael Nadal al torneig d'exhibició que se farà el 3 d'octubre a l'Acadèmia del Manacorí per celebrar el seu 10è aniversari.
2: Y en la cultura, parlant de l'obra, Todos los ángeles alzaron el vuelo.
17: Es del fondo de todas mis heridas.
0: Una obra de la companyia La Zaranda que compleix 48 anys damunt els escenaris i que se representa al Teatre Principal de Palma a les 8 del vespre, entenent el teatre com a misteri, risc i ofrena. Les veus silenciades, Todos los ángeles alzaron el vuelo, és una obra en la qual l'espectador s'hi pot sentir identificat des del minut zero, segons el dramaturg de l'obra, Eusebio Calonja.
18: Que nos mantiene vivo es que pueda acontecer en los ensayos. El trabajo, las formas siempre están sobre el escenario, nunca están en el texto. El texto te sirve como brújula muchas veces, pero realmente lo que es el trabajo surge siempre del escenario.
19: Vengo a una terra que ya no me vol.
0: I més teatre avui hora baixa a les 8, faturada a la Casa de la Cultura de Puig Punyent i Tu Vens, una obra del grup de teatre aficionat d'Esporles que mitjançant monòlegs parla de la crisi de l'habitatge. Xisco Busquets és actor de l'obra.
20: especulació estrangera, turistificació, gentrificació, colonització, pèrdua d'identitat, no trobar una casa per viure. Això és aquesta obra de teatre.
0: L'entrada és gratuïta. Georgia. I acabam amb música, perquè The Bourbon Street Strompers són avui a l'Auditorium de Palma, són un dels principals conjunts de jazz tradicional d'Alemanya. En els seus concerts reten homenatge als grans pioners del jazz. El concert serà a partir de les 8:30 de l'hora baixa.
21: Ràdio 5, Tot Notícies, Illes Balears.
2: I repassam ara altres previsions del dia.
6: El Consell de Govern es reuneix a l'illa del Llatzeret. L'U2 presenta un informe sobre violència masclista i el SAMU, la memòria del servei a les víctimes. Representant del Govern i del Consell de Mallorca visiten les excavacions per localitzar les restes de Jaume IV a l'antic convent de San Francisco, a Sòria.
2: I acabem amb una bona notícia. El musicòleg i director de cors Joan Company ha estat distingit amb el Premi Nacional de Música Coral 2026, un guardó que reconeix la trajectòria del músic natural de Sant Joan, qui, entre d'altres, ha dirigit la Coral Universitària de les Balears i actualment és al capdavant de la Capella de la Seu. El premi es lliura dia 7 de novembre a Cocentaina, a Alacant. Així, amb aquesta bona notícia arribam a les 9, tornem amb més actualitat del butlletí de les 10.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és l'una i mitja. La dificultat d'accés a l'habitatge és un dels principals factors que perpetua la violència masclista. És una de les principals conclusions de la memòria anual del Servei Municipal d'Acollida de l'Ajuntament de Palma. L'any passat va créixer un 5% el nombre de dones i infants acollits, un total de 329. La majoria convivia amb el seu agressor i en un 72% dels casos varen ser acollits amb caràcter d'urgència, ho explica Toni Colom, tècnic d'igualtat de l'Ajuntament.
2: Les dificultats d'accés a un habitatge són en aquest moment una de les principals violències masclistes, en el sentit de que són el freno més important que tenen les dones per deixar convivències violentes i per trobar un camí propi d'autonomia en el seu procés de sortida de la violència.
1: Avui és divendres 25 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandé. Continua el degoteig de pasteres.
3: A primera hora del dematí, 21 persones han estat interceptades per la Guàrdia Civil després d'haver tocat terra a la zona del Pilat de la Mola. De matinada, una altra embarcació ha estat rescatada 6 milles al sud de l'illa amb 18 persones a bord. En el que duim de setmana han arribat a l'arxipèlag per la ruta algeriana 445 persones.
1: Ha aprovat el projecte de llei de reforma de la llei agrària.
3: Ho ha anunciat fa uns minuts la presidenta Marga Proens en la roda de premsa posterior al Consell de Govern que avui s'ha celebrat a Menorca. La regulació de les agroestades és un dels canvis principals. Escolta, Marga Proens.
4: Aquestes agroestades no poden implicar en cap cas consum de territori, perquè s'han de fer sí o sí a una construcció ja existent a l'explotació. I només se poden fer a explotacions agràries preferents inscrites com a tal des de fa més de 4 anys.
1: Els hotelers de Mallorca satisfets.
3: Amb les dades d'ocupació de la temporada alta, detecten estades més curtes però ho desvinculen de l'augment de preu de les habitacions. Asseguren que els turistes estan canviant la manera de viatjar. Ara fan més escapades, però més curtes. María José Aguiló és la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
5: Hay satisfacción por cómo se está desarrollando la temporada, por la respuesta que están dando los mercados, pero también es verdad que las temporadas de euforia tras el denominado efecto champán ya se están estabilizando.
1: I en els esports?
3: Luis García compta amb tots els laterals pel partit de diumenge contra l'Almeria. El tècnic vermell no podrà comptar, però, amb els internacionals Valgent, Bergström, Fernández i Kalumba. El Mallorca encararà el primer repte important de la temporada contra un altre dels teòrics favorits per l'ascens i que arriba a Palma a la quarta posició, només un punt dels vermells.
6: Y sin lugar a dudas va a ser un partido de máxima exigencia dentro de la categoría, que tenemos que ser muy fieles a lo nuestro, que tenemos que competir muy bien, que tenemos que dar extrema importancia a los detalles porque son rivales que tienen talento para poder penalizarte, pero tengo una grandísima confianza en el equipo. Hemos hecho una semana extraordinaria de entrenamientos, hay una mentalidad buenísima, el ambiente alrededor del equipo es sensacional.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Tant avui divendres com el cap de setmana continuarà el temps càlid i estable a les Illes Balears. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Temperatures màximes de 30 graus a Palma, 29 a Mahó i a Eivissa i 27 graus a Formentera. Bufa vent fluix de ponent que augmentarà moderat a la illa de Menorca. Demà dissabte, temperatures amb pocs canvis. 28 graus a Mahó i a Formentera, 29 a Eivissa i 31 graus a Palma. Demà també tindrem sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, núvols baixos amb possibles boires. Temperatures mínimes de 22 graus a Mahó, 21 a Formentera i 16 graus a Palma. És una informació d'AEMET.
1: Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en punt de penal.
8: Punt de penal. Tota la informació esportiva de les Illes Balears.

0: Bon dia, 1:35 minuts pràcticament d'aquest divendres 25 de setembre, en el que parlarem del Mallorca, del partit de diumenge contra l'Almeria. Fa uns minuts ha parlat precisament Luis García, el tècnic del conjunt vermell, també de l'Obre d'Eivissa, que juga avui contra el Saragossa, el Palma Futsal, que té també partit de Lliga, i comença la temporada a Primera Federació de Bàsquet amb el derbi avui entre el Fibui i el Palmer. Vinga, tot d'una, començar. Començant saludant a la nostra companya Paula Bendito. Paula, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Xisco.
0: Que ha estat seguint la roda de premsa d'en Luis García. Partit important, partit ja, podríem dir, d'un dels candidats també a l'ascens juntament amb Mallorca. Diumenge a les 4:15 visita Son Moix l'Almeria.
1: Sí, un dels clars rivals per l'ascens, això ha dit Luis García. Ha coincidit que és un partit molt complicat. I
0: has vist el gol d'en Abdon Prats de l'any 2021. L'has vist.
1: No el podrà reeditar perquè Abdon serà baixa per aquest partit, però esperem que puguem veure un altre gol en aquest partit.
0: Sí, que serveixi per 3 punts. Aquell gol que es va marcar Abdon Prats en el minut 91 al Juegos del Mediterráneo, quan, jo ja no me'n recordava, he hagut de mirar.
1: Sí, a mi perquè m'ha sortit per xarxes socials.
0: Quan tots dos eren líders de la categoria, compartien, i a més el Mallorca havia encaixat 3 gols en 16 jornades, que m'apareix una dada espectacular. Però bé, anem per feina. Què és el que ens ha contat avui Luis García?
1: Luis García, això, deia que és un rival molt complicat, però està molt content amb el rendiment de l'equip, el que ha mostrat els entrenaments, i deia també que hi ha molt bon ambient en aquest equip. L'escoltam.
2: Y sin lugar a dudas va a ser un partido de máxima exigencia dentro de la categoría, que tenemos que ser muy fieles a lo nuestro, que tenemos que competir muy bien, tenemos que dar extrema importancia a los detalles, porque son rivales que tienen talento para poder penalizarte, pero tengo una grandísima confianza en el equipo. Hemos hecho una semana extraordinaria de entrenamientos, hay una mentalidad buenísima, el ambiente alrededor del equipo es sensacional.
1: L'Almeria arriba després de guanyar els 3 darrers partits, va perdre els 2 primers. Té, a més, un entrenador que és un històric, de primera divisió.
0: I va sonar també pel Mallorca en alguns moments, en García Pimienta, en Xavier García Pimienta.
1: Mm-hmm. Té, a més, 2 dels jugadors més valuosos de la categoria, i això és un duel entre 2 equips històrics.
2: Han invertido en algunos jugadores muy, muy importantes de la categoría y han invertido en un entrenador de máximo nivel, un entrenador de primera división. Con lo cual, eso indica una vez más la dificultad de la categoría, el poder económico de la Almería y todo lo que lo ha intentado para volver. Con lo cual, va a ser un partido muy bonito de 2 equipos con una identidad muy clara y 2 equipos que van a tratar de ganar el partido y ojalá se nos queden los 3 puntos en casa, que es lo que vamos a buscar.
1: I també li han demanat a Luis García sobre el joc de l'equip. No, els resultats hi són, perquè ha guanyat els 2 darrers partits, sobretot a Son Moix, encara
0: sí,
1: no ha perdut.
0: Sí, però aquella forma de guanyar Zubieta contra la Real no va convèncer massa, sobretot la primera meitat, però bé, jo ja t'he dit que firm guanyar sempre així, jugant entre cometes malament.
1: Sí, exacte. Ell ha dit que entén aquestes crítiques, però que això els fa ser millors, que es entén que els aficionats siguin exigents i així ells també poden ser exigents amb el joc.
0: No se relaxen.
2: Y entendemos esa exigencia de manera normal y natural, pero vuelvo también a lo que os he dicho antes. Hay que valorar también lo que se consigue, pero la mejora está ahí, lo sabemos y queremos ir a por ella y ojalá el domingo demos un paso adelante en todo eso que hablamos, sin descuidar lo que hacemos bien, que también tenemos que mejorar. Defendemos muy bien, pero tenemos que defender todavía mejor.
0: Recordem, Paula, que ara li ve al Mallorca un calendari molt complicat. Bé, tots els rivals, sempre s'ha de jugar amb tots els rivals i tots els rivals són difícils, això és cert, però bé, és que un mira un poquet dels pròxims 5 partits. Clar, diumenge a les 4:15 l'Almeria. Després, el diumenge següent, visita el Girona. El següent partit de Son Moix és Las Palmas i fa 2 desplaçaments consecutius a Eibar i a Leganés. És que tots són equips de la part alta i ara són... Bé, ja ens estem ficant a la jornada 7, ara és on hem de començar a veure un poc si el Mallorca està capacitat, evidentment, per lluitar per aquest ascens a primera divisió. L'any passat, la setmana passada, deien que sí, signàvem 9 punts. De
1: 9 punts de 15.
0: Jo els assigno en sang ara mateix.
1: Sí, no, clarament, mirant aquest calendari tan complicat, seria increïble. A més, comptant també que els altres equips, això a segona divisió, també poden perdre,
0: sí,
1: que
0: se deixaran,
1: no hi ha cap equip que domini que pot passar, però...
0: De moment.
1: No. A pastes pel Mallorca, no? Entenc.
0: Evidentment. Anem a escoltar si t'apareix també un poc precisament en García Pimienta, que parlava d'aquesta manera del rival de diumenge, del Mallorca.
3: El domingo es un partido chulo, contra un recién descendido, un equipazo, una plantilla muy buena que tiene también un excelente entrenador y que saben perfectamente lo que quieren hacer, que van claramente en línea ascendente y que bueno, ya tienen incluso un punto más que nosotros. Ojalá pase las cosas que nosotros queremos, pero también cuando te enfrentas a un rival con ese potencial, pues hay momentos en el que pasará lo que ellos quieren y ahí tenemos que ser fuertes y si nos toca defender juntitos, pues lo tenemos que hacer, ¿no?
0: I no ho han comentat, Paula, però en Luis García ha posat una mica de tranquil·litat pel que fa als laterals, perquè ha dit que en principi tots estan disponibles.
1: Tots estan disponibles. Alberto Moreno sí que ha dit que no, encara no té minuts de competició i han de veure com comença a disputar partits.
0: Ja crec que la millor si algun d'aquests partits està més o manco resolt, en un sentit o en un altre, un 2-0, 3-0,
1: sí,
0: la millor pot començar a tenir. Si no, el millor pareix que sigui un poc més complicat, però tard o d'hora haurà de començar a tenir presència.
1: Sí, perquè a més és com un dels grans fitxatges, sí, per aquesta temporada, sí, i hauria de començar a entrar i a portar. I després de Toni Lato, que el dia d'entrenaments, el dia de l'entrenament a porta oberta per als mitjans no hi va ser, ha dit que ell està bé, el que passa és que tenia un tema personal que per això no va entrenar, però que en principi tots els laterals estan disponibles i continuen les baixes que ja sabíem, Abdon, Justin Kalumba, Jan Salas i també Luna.
0: I a més els quatre internacionals, en Valiant, en Bergstrom, en Dani Luna... I el quart que me deixa, en Guille Fernández. Veurem, sobretot, la baixa d'en Valiant. Vinga, ara parlam de l'Au d'Eivissa. Perquè en primera federació, avui hi ha un partit, a més, molt guapo, aquest U d'Eivissa-Real Saragossa, un partit que es disputarà a les 9 i quart del vespre. I, bé, l'U d'Eivissa compta els seus partits per victòries a Can Mises i els seus partits a fora per derrotes. Avui ve d'un dels equips clarament favorits, un històric com el Saragossa, campió de Recopa, campió de Copes. Anem a veure el que pot donar así el partit pel conjunt de Raúl Llona, que parlava així.
4: Y es indudable que tiene individualidades que en un momento dado pues pueden ser determinantes. Vamos a estar en un partido donde vamos a enfrentarnos dos plantillas pues muy, muy competitivas, con muchísimos argumentos para poder ganar partidos y esperemos que nosotros pues seamos capaces de hacer valer nuestras características y de imponernos, ¿no?
0: No sé si a tu t'agrada molt viatjar amb vaixell, Paula, t'agrada?
1: Jo m'amareig bastant. M'he de prendre una biodramina, però sí, m'agrada anar.
0: Idò, te convida que no facis aquest viatge que han fet 7 aficionats del Saragossa que s'han anat en un vaixell, no tenen un iogurt, però bueno, una xanxa, per dir-ho qualque manera, des de Dénia fins a Eivissa. Escoltam un poc part de la seva travessia. Això, estaven viatjant aquests aficionats de la penya Manuel Torres. L'afició de Saragossa és una afició que se mou moltíssim per tot Espanya i és igual la categoria. I mira, un clar exemple, aquests aficionats des de Dénia, bé, primer en bus, evidentment, o en cotxe, el que sigui, fins a Dénia, de Saragossa a Dénia, i després en Dénia, desplaçament en vaixell, entre cometes, fins a...
1: Un veler, no?
0: Sí, un veler, fins a Eivissa.
1: Sí, és que jo t'he de dir que per anar a veure la final de la Copa del Rei a Sevilla vaig anar amb vaixell i després vaig agafar cotxe, que tu segurament crec que recordar que hi vas anar amb avió, però d'altres,
0: sí,
1: varen fer expedició completa.
0: Sí, però és una final de Copa, no? És un partit de...
1: De primera federació.
0: No poden comparar, evidentment, són categories diferents, però bé, té molt de mèrit. 1:44. I anem ara a parlar de primera divisió, en aquest cas de futbol sala, perquè avui a les 8 per mi del vespre juga el Palma Futsal i visita Tudela, tercera jornada de Lliga, Paula.
1: Sí, l'equip gallec encara no ha puntuat en aquesta jornada i...
0: No va res.
1: Navarrest, perdoneu-ho, oients.
0: Estem avui l'equip un poc tots.
1: Navarrest de sí, sí. Tudela, clar. No ha puntuat encara en aquest començament de Lliga i el Palma Futsal aniria a cercar, bueno, aquí a Somos, la seva tercera victòria consecutiva.
0: Vinga, escolta'm un badillo.
5: Habla muy bien de ellos, cómo compiten, ¿no? Ese gen competitivo que no lo han perdido. Dos partidos... con todas estas adversidades donde han sido inferiores a su rival, tanto a Jaén como a Valdepeña, pero han competido, se han mantenido en el partido y han tenido opción hasta el final, por lo cual es la demostración de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Un equipo que tiene todavía ese gen, ese espíritu competitivo y que nosotros nos tenemos que tomar el partido con bastante seriedad para sacarlo adelante.
0: Com deia Antonio Badío, el Magna Xota, que per cert se jugarà el partit a les 7:30 a Tudela amb el Magna Xota, com deia, un equip que encara no ha puntuat, però que està competint força bé amb les dues jornades anteriors, escoltant també un futbolista Machado.
6: Necesitamos enfoque máximo y salir en la pista con toda la gana posible para hacerlo nuestro bien. Y estando nosotros bien, creo

0: i el Palmer es reedita la darrera jornada de la fase regular de l'any passat. Te'n recordaràs, Paula, aquella jornada que tots dos equips se jugaven la permanència.
1: Sí.
0: Òbviament, un havia de perdre, l'altre havia de guanyar, però se van beneficiar tots dos de la derrota d'un altre equip, ara no recordo si...
1: Del Cartagena.
0: Del Cartagena, efectivament, gràcies. I se van salvar tots dos. Escoltam l'entrenador del Fiwi, Àlex Formento, i el jugador del Palmer, Kevin Torres.
2: Al ser un prèvia de jugar la primera jornada, que els equips no acaben de fer les coses que volen fer, tots els equips tenien baixes. Et diria que sobretot amb la intencionalitat dels dos equips, que volem jugar a un ritme alt, volem jugar un joc agressiu, molt, molt físic, en això sí que espero un partit similar.
3: Entonces esperamos un partido mucho más difícil, mucho más competido, y hay que estar preparado para empezar bien la temporada.
4: Y bien, yo creo que venimos bien preparados y estamos listos para empezar la liga.
0: Partit guapo, Paula, el que ens espera avui també és el Moix.
1: Sí, recordem que aquell darrer partit de la temporada passada el va guanyar el Fiwi. Se van enfrontar fa res de la pretemporada, tot dos, el va guanyar el Palmer.
0: Sí, sí.
1: I ara veurem què passa avui vespre, tot dos equips completament renovats, nou entrenadors, el Palmer 11 fitxatges, el Fiwi 6. Equips nous, no res a veure quasi amb aquells dos equips que se van enfrontar a finals de la temporada passada.
0: I de veure. Gràcies, Paula.
1: Gràcies, Cisco.
0: Això serà avui. Demà a les 7 el bàsquet Menorca inicia la temporada visitant la pista del Cantàbria i volen saludar en el tècnic del conjunt illenc, en Javier Zamora. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Bé,
5: què tal?
0: Molt bé. Supos que ja han ganes que comenci la temporada, després d'una pretemporada, per dir-lo així, potser una mica típica, en dificultats, però bé, demà, dissabte, a partir de les 7, comença ja la temporada, visitant la pista de Cantàbria. Supos que ja hi ha ganes, no?
5: Sí, con muchísimas ganas. La verdad es que, como bien dices, ha sido una pretemporada que nos ha servido para crecer desde la adversidad. Nos han pasado un montón de pequeños percances, pero bueno, como a todos en esta época, muy, muy intensa y de mucho trabajo, con alguna ausencia, pero con muchas ganas de empezar.
0: Bé, en tot cas, per exemple, una de les principals novetats és aquesta incorporació per dos mesos del colombià Hansel Atencia, que, com dèiem, en aquestes 8 setmanes solucionarà, no?, una mica els problemes que estàu tenint per acabar d'incorporar alguns dels vostres jugadors.
5: Sí, hemos tenido, como hablábamos, ¿no?, la problemática con el visado de Jerónimo Rubio, también el condicionante de que AJ Slaughter pues se va a incorporar al equipo cuando acabe su periplo en México, un poco en la fórmula que hicimos el año pasado con Víctor Arteaga y Fernando Zurbriggen. Y eso ha hecho que, bueno, tuviésemos que ir al mercado y hemos incorporado a Hansel, que estoy convencido que con su experiencia se adaptará muy rápido y podrá sumar desde el primer día.
0: Bé, en tot cas, Javier, quan tingueu ja tots els efectius, per dir-ho de qualsevol manera, tots els jugadors ja plenament disponibles, bueno, què t'apareix en principi la configuració de la plantilla? Moltes novetats respecte de l'any passat, també.
5: Sí, ya el año pasado tuvimos que reinventarnos, ¿no?, con 7-8 jugadores. Todos los años pues nos toca, habla bien, ¿no?, del proyecto, el que los jugadores sepan que venir a Menorca pues les revaloriza. Y bueno, hemos intentado mantener un poco la misma esencia, tratar de, sobre todo, darle mucha importancia al tema personal. Hemos, creo que, hecho un gran grupo. Vamos a ser una gran familia otra vez y, bueno, ir creciendo semana a semana. Somos un equipo muy joven y a medida que se vayan incorporando los que faltan y vayan pasando las jornadas, creo que iremos siendo cada vez más competitivos. Estoy muy contento con el grupo que hemos confeccionado.
0: En tot cas, Javier, l'any passat vareu fer una temporada sensacional. Entenc que és difícil igualar els registres de l'any passat. No record si vareu acabar en 14 victòries, però en tot cas m'imagino que vos agradaria com a mínim intentar repetir els resultats de l'any passat.
5: Sí, bueno, hicimos, no sé si fueron 16. 16,

0: 18 o 17, sí. Puede ser. Sí, récord histórico de victorias en primera FEB de nuestra corta pero intensa trayectoria en primera y, bueno, primera vez en playoff después de 11 años en la isla sin un playoff de ascenso a CB, muy contentos y muy satisfechos, pero con los pies en el suelo, sabiendo que bueno, que fue un hito, una gesta, producto de muchos factores y de mucho trabajo de muchas personas que hay detrás del proyecto, que el objetivo principal es seguir enganchados a esta liga que cada año es más competitiva y poder afianzar al básquet Menorca en la categoría y a partir de ahí pues a soñar fuerte y si podemos repetir esa gesta y ese playoff, ¿por qué no?
1: De 7 victòries al final, Javier, de 7 victòries i 15 derrotes, és a dir, encara un triomf més. Idò, Javier Zamora, tècnic del bàsquet Menorca, moltes gràcies per haver tès la telefonada de Ràdio Nacional i com està dient també a tots els equips balears de la categoria, molt bona sort i que vagi molt bé aquesta temporada.
0: Sort i ventura, moltes gràcies.
1: I recta final de Punt de Penal per parlar de ciclisme. Aquest cap de setmana estarem ben pendents de les proves en ruta del Mundial del Canadà. Demà, en la presència de Namavi García, bronze l'any passat, diumenge amb el campió de la Vuelta, Enric Mas. Saludam a Antoni Bausà, que és el president de la Federació Balear de Ciclisme. Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
1: Estem a les portes d'un cap de setmana pel món del ciclisme, que sempre és molt, molt guapo de veure, però és que tenim, a més, dos representants, en aquest cas, de les Illes Balears, mallorquins, i un d'ells, en aquest cas, Namavi García, hem de recordar que ve d'haver aconseguit la medalla de bronze fa pràcticament un any a Ruanda, és a dir, possibilitats, m'imagino, que en té.
2: Sí, el més important per la Federació de Ciclisme de les Illes Balears és que tenir dos corredors en el Mundial seleccionats per la selecció espanyola, no? I, a més, favoritos i en certes possibilitats d'aconseguir medalles. A partir d'aquí, com tu deies, Namavi arriba amb moltes garanties, perquè l'any passat ja ho va demostrar en el Mundial de Ruanda. I, bueno, el que passa que el Mundial és una carrera especial, han recorreguts molt resistents i és una carrera de desgaste. En principi, si Namavi aconsegueix estar ben col·locada i estar atenta i no li succeeix res de nou, en principi toca tenir possibilitats, almenys jo els hi donc, no? Però han de saber que no és una carrera fàcil.
1: Toni, Namavi poden considerar que sigui la líder de la selecció? Ho dic perquè hi ha una altra ciclista espanyola, Ana Paula Blasi, que també ve espitjant molt fort i que supos que també pot tenir certes opcions d'aconseguir també un bon resultat.
2: Sí, jo crec que entre les dues són les que encatxalen el liderazgo de la prova a l'equip espanyol, no? També no hem d'oblidar que na Paula és molt més jove, vespitjant fort.
1: Clar, és que Namavi té ja quasi 42 anys. I, sí, clar, i això anava a dir, Namavi té 42 anys, però cada any és aquí picant pedra, que pareix que sempre és el darrer any, però sempre signa un mes i pràcticament cada any millora l'anterior, podríem dir.
2: Sí, sí, sí. La veritat que passen els anys i Namavi encara mos continua donant alegries en el ciclisme balear, no? Sí que és vera que bueno, arribarà un moment que les jovenetes, pues, cada pic és més difícil competir amb elles, no? Però en principi, no sé, aquesta és una carrera... Ell és una corredora que és de resistència, també, no? I aquests circuits així llargs i de resistir i de sofrir li van més o menys bé, no? Després, com he dit antes, a una carrera tan llarga, en 2.500 metres de desnivell i 180 quilòmetres, durant aquesta carrera pot passar de tot, no? Basta un moment de despiste, te fuja en un grupet, no sé, és una carrera per fer feina també amb equip i està molt vigilant de les possibles escapades, etc etc. I llavors, si Namavi aconsegueix estar ben situada i arriben al final, pues, ella té opcions, o sigui, que jo crec que arriba en garanties de fer-nos disfrutar un any més.
1: Això serà, Toni, demà dissabte, i diumenge serà la prova masculina amb Enric Mas, que ve de guanyar la Vuelta, que, home, en principi, el millor, Enric Mas, no pareix que hagi de ser un dels clars favorits en una prova com aquestes, però no sé fins a quin punt el moment de confiança que està tenint després de guanyar un títol que perseguia d'una manera evident els darrers anys, no sé fins a quin punt això li pot ajudar. I també, bé, un poc del que comentàvem també en el cas de Namami, el paper d'en Enric dins la selecció, tenint en compte que també hi ha altres homes, per exemple, en el cap, sobretot en Juan Ayuso, que també estan criats, si l'equip espanyol treballa bé, que això altres anys no ha estat el punt fort en altres edicions, també pot tenir opcions.
2: Sí, el que està clar que en Enric arriba a un moment especial després de guanyar la Volta a Espanya. Jo crec que això li dona confiança. Però clar, tornem a dir, és un mundial, i un mundial és una altra història. Són 273 quilòmetres que han de fer, 3.800 metres de desnivell, moltíssimes voltes en el circuit, i clar, és una carrera per corredors resistents, i hi ha molt de favoritos aquí, perquè no mos podem oblidar que una vegada que desapareix en Pogacar de l'escenari, s'obren unes possibilitats per tothom enormes, no? Perquè, clar, en Pogacar no mos oblidem que havia guanyat els dos darrers mundials. I ara que no és, pues, és una carrera que s'obri molt més, saps? I jo què sé, en Van Der Poel, en Remco Evenepoel, en Van Aert, Del Toro, en mateix Ayuso, Pidcock, o sigui, hi ha molt de candidats, no? Jo crec, sincerament, que en Enric també té possibilitats, jo els hi donc, està un gran moment, ben confiança després de la volta, però sí que és vera que crec que el circuit, a pesar que és llarguíssim i són molt de quilòmetres, li falta una mica de duresa, qualque rampa un poquet més llarga i més pronunciada, per les característiques d'en Enric, no? Jo crec que és més a lo millor un circuit per corredors tipus Van Der Poel, Van Aert, Remco, no sé, pensa, però, bueno, pot passar de tot, una carrera tan llarga i un mundial, és el que dèiem un pot de Namavi. Espanya té un gran equip, té dos líders, que ho ha dit el seleccionador, com són Ayuso i Enric, i, bueno, la carrera mos situarà, no? A veure, mema, és que... Però, bueno, com a federació, com a ciclisme balear i com a president de la federació, esperançat tant en Enric com en Namavi. I bueno, per què no? Han de somiar, no?
1: Tant de bo, així sigui. Toni Bausà, president de la Federació Balear de Ciclisme. Anem a veure aquest cap de setmana com se li dona a les dues ciclistes de les CIES i que vagi molt bé. Gràcies per haver-te la telefonada de Ràdio Nacional.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Un saludo.
1: Esperem ben atents en Amavi García demà i en Enric Mas diumenge, els dos ciclistes de les Balears que participaran en el Mundial del Canadà, el Mundial de Montreal, que s'està disputant durant tota aquesta setmana. Nosaltres posem aquí el punt i final al programa d'avui de Punt de Fuga. A les 2:10 torna el Ràdio Diari Migdia amb tota l'actualitat. Gràcies.

0: Molt bon vespre a tots, com esteu? Falten 10 minuts per les 8. Els nous habitatges que es facin en sòl rústic hauran de mantenir l'activitat agrària i les agroestades tindran un màxim de 6 places. Són les principals novetats del projecte de la llei agrària que ha aprovat el Consell de Govern a Menorca. Els pagesos parlen d'una passa més. Amb aquesta notícia ens atam l'informatiu vespre d'avui. Julià Blascos, el control tècnic. Vot saludar Inés Candell. Tot d'una, ampliem aquesta i altres notícies. Abans anem a conèixer la previsió del temps per aquest cap de setmana. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García.
1: Demà dissabte a les Illes Balears continuarà el temps estable i càlid. Serà un dia de sol i el cel quedarà clar o poc ennuvolat. Durant el matí, núvols baixos amb boires a Mallorca, Eivissa i Formentera. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Maó i a Formentera, 29 a Eivissa i 31 graus a Palma. A la illa de Menorca bufarà el vent de tramuntana amb intensitat moderada, disminuint a fluix al final del dia. A la resta, vent fluix de llevant amb brises. Les temperatures mínimes marcaran 22 graus a Maó, 20 a Eivissa i 16 graus a Palma. És una informació d'AEMET.
0: I també volem saber com se circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, José Romero, què tal? Molt bon vespre.
2: Bon vespre. En aquestes hores encara trobant qualque retenció en els principals accessos a Palma. A la via de cintura, començant de Sant Rapinyo fins a Fusteret, encara trobaran tràfic. D'altra banda, trobant retenció en l'arribada a Palma de l'autopista d'Inca. A l'altura, el polígon de Sant Castelló fa l'incorporació a la via de cintura. A la resta de carreteres trobant tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Molt bon vespre.
0: Us ho contàvem al titular. Els nous habitatges que se facin en sòl rústic hauran de mantenir l'activitat agrària i les agroestades tindran un màxim de 6 places. Són les principals novetats del projecte de la llei agrària que ha aprovat el Consell de Govern a Menorca avui migdia. Els pagesos parlen d'una passa més. És un dels eixos fonamentals del text que estableix que les noves cases podran tenir un màxim de 100 metres quadrats en dues quarterades. En aquest cas, aquests habitatges estaran obligats a mantenir l'activitat agrícola durant un termini de 15 anys. La presidenta del govern és Marga Proans.
3: La nova edificació quedarà ara condicionada en el manteniment de l'activitat agrària, mitjançant diferents vies. La mesura, com de, serà d'aplicació en els nous habitatges unifamiliars aïllats de més de 100 metres quadrats construïts amb finques de més de 14.000 metres quadrats.
0: Unió de Pagesos no parla de satisfacció, sinó d'haver fet una passa endavant. Destaca la simplificació de la relació entre la pagesia i l'administració en aquest projecte. El seu president és Joan Gaià.
4: Ajuntaments que veuen una pala i mig de pala i li fa clar per sembrar un ametler i envien un saludador d'urbanisme. Això que no hi ha cap que pot que entengui que fer clar de fa vila per sembrar ametlers siguin sigui obres. Hagi demanat un permís d'obres, m'entens? No ho donen a jugar amb banyo. I la llei ha de dir un esforç en això, és a dir, a fer aclariment d'aquestes característiques.
0: A més, també manté la figura de les agroestades de l'anterior llei amb un màxim de 6 places que han de computar com a turístiques des que entrà en vigor l'any 2019, aquesta llei de les agroestades. Unió de Pagesos assegura que no se n'ha creada ni una. Però ens diu que s'ha fet d'acord amb el sector i espera tenir un ampli suport parlamentari perquè la llei agrària sigui una realitat a finals d'aquest període de sessions. I, de fet, quedam a Menorca on s'ha aprovat aquest projecte perquè el Consell Insular ha impulsat un pla estratègic que serveixi per diversificar l'economia de l'illa i incrementar la renda per càpita dels menorquins. L'objectiu és determinar mesures concretes per aplicar més enllà dels cicles polítics. I a Eivissa, el Consell Insular ha aprovat una moció per rebutjar l'ampliació de l'aeroport i exigir la revisió de les previsions incloses pel govern central i AENA en el document de regulació aeroportuari. Asseguren que l'aeroport necessita inversions per millorar el servei, però no augmentar la capacitat ni generar més pressió sobre l'illa. Escoltam el president del Consell, Vicent Marí.
5: Entre tots facem un front comú per deixar clar quina és la voluntat d'AENA. Perquè AENA va venir aquí, va venir amb una actitud que llavors va canviar, vàrem tenir una xerrada, per primera vegada se mos va explicar el projecte, i els hi he de dir una cosa, per primera vegada se mos va explicar el projecte, però vàrem reconèixer alt, que s'havien equivocat, i vàrem quedar que s'escoltaria en els eivissencs.
0: Satisfacció entre els hotelers parlant de turisme per les dades d'ocupació de la temporada alta.